pel petit forci, vergonya està de ni mutu, cunya munyen es va cobrir. Mon fina di poca vergonya, qui nega fatu pa pijami, nega tu aja para tajo, conta mula ti mentir el pese me verrà. El nega que del panya quitadu, el nega vo del panya chivó, nega sea del panya cigano, el nega Marcel el caina balón. Oye, mos.